0: apliques y sos inune.
1: T'escupit i apareixem, traïs la llum que Dio... Jorge!